0: Las novitats ter RTR.
1: Il president francès Emmanuel Macron visite les régions d'incendie à Bordeaux. Trils avions de Boeing 737 MAX dati de nouveau main problèmes de sécurité. Depuis de quels temas de Laura dati us en les novitats de les dies. Al microfon pour vous est Corinne Schmidt. Bienvenue. Alla costa atlantica francese combattono els pompiers vinavanten contra els greifs incendi de Gouaut. Der sia visita en la regione de crisa a el president francès Emmanuel Macron dit qu'il privel ne saie anc beig passà. Il fieu saie ben se stabilisà, el saie però vinavant privulus. Ils proxims dies stoppen ins Esser extrem precaut. En vista alla nova celire che specia, temmel es autoritats che els incendis taventien buspe pigrons. En Spagna, en las forzas d'action preoccupades per vide las prognoses de Laura. La situazion en tornas regions de Madrid a Toledo e bain se calmada levet. Der Chiens de Vions del Typ Boeing 737 MAX dati de novo ein Problem de Sagertat. L'autoritat americana per l'aviatica FAA pretende controlles per radunt 450 avions en els Stadis Units. La regione en sets de passagiers can en beig montats en dret vid del planxiu de la cabina. Der fermes turbulences possien els sets se schliar, passagiers se blessar a blocar la sortida d'urgenza. Boeing ha declarat que les societats aviàtiques s'han ja venides informades de vart els pas. I vim faig quint que les autoritats internacionales surpillen les ordinacions a que xians de viuns in l'entirmunt ston venir examinades. Provide la celire continuante fugien blera llaut en las montognes per se sfradantar. Depi l'anciata de la stagiun al maig fin la fin de cercladur, sai al domber tels giasts cresci per 5% cum poliacun l'on avant, uscia las pelliculares svizras. I venia però autors giasts cals autors ons. Uscia detti al moment 40% de main giasts de l'India. Echter il Club Alpin Schweizer marschi bein, l'an passava vida in onda record ad er question, des chas esser fit bun, uschia il Club Alpin Schweizer. Bun 80% de loch giasts seien Schweizers. En il combatten contra hepatitis pretende l'Organisation Mondiale de la Sanidad WHO de pli perschutazion, de pli tests e trattamenti, schoer in engagi politik pi ferm. Si in l'intir mond vivien 287 milions persones con hepatitis B u C chronic, comunicesse la WHO per al di de hepatitis. Omes duas malsonias, che nem beig parentades, vignen cejunades entras virus, che vingen sur tots dat vinavant entras al sang. La tirs e hepatitis B al pli de rasa. Dalla malsonia moren mincion 1,1 milions persunas, de hepatitis C en quei bun 240 mili persunas.
0: La meteo.
1: Ostati svens sulei, al suentro mesdia magari in cins nivels, i resta però sicce der flot ciaud, en la regione de Cuira basti os per fin 30 grads, en so selva, ad en l'engedina per 30, 24 a 29 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mesdi, mes radio.
3: Cei saudo tila stat sco sulel glasse vacanzas? Klar! Als hits de stat! In dels favorits de la stat

0: Adels dus ballets pel concert de Mathieu al Secret Garden. Quasen naven gudnau els ol Cornelia Corai de Rujain. Cordiala gratulazione a bie plajai lu al concert de Mathieu.
1: RTL. Al puls de la musica svizzera.

0: Simple Mind, der Dutz.
1: De longe cotillas alzau el mauni solidau ai el viu ai el viu bia flors llets di mola pia

Has dit tremès, ma temps patrats, ore liber, ja, mai que ai el faig, ai el bugafaig, per fa impressió.

Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vietir la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guat e de guat an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.